0: algunos de los alcaldes tal vez menos conocidos o que tienen cosas más curiosas que contarnos. Tengo delante de mí una enorme relación de todos los alcaldes que han pasado por Ibiza hasta el año 1999, desde que se pusieron en marcha los decretos de Nueva Planta, ya por el año 1724, cuando subió al poder el primero de los Borbones, Felipe V, Felipe de Anjou, porque estamos con un documento de la enciclopedia de Ibiza y Formentera. Primero fue en 1724, solo duró un año, 1725, y se llamaba Onofre y se apellidaba Rainbow Bonnet. Luego fueron llegando un montón de ellos hasta pues los que tenemos en nuestros días, hasta el señor Rafa Triguero, que es el que tenemos actualmente. Pero hoy Fanny, que está aquí sentada conmigo, quiere hablarme de alguien que al principio empezó siendo interino y luego ya se convirtió en alcalde al menos unos años, porque tiene una historia muy curiosa. Muy buenos días, Fanny, ¿qué tal?
1: Hola, buen día, ¿cómo va?
0: Hoy nos vas a hablar de un alcalde que casi tiene una historia que podría ser casi que de película, ¿no?
1: Sí, total. A més, té que veure una mica amb el llibre d'Antoni Montserrat, d'aquesta sèrie de novel·les històriques, que es va basar precisament en un fet real, en un article sobre l'assassinat d'un capellà, del capellà de Sant Jordi, i aquí arranca el seu llibre, que recomano que tothom que no l'hagi llegit que el llegeixi, però la història d'aquest batle arranca aquí, perquè quan va tenir lloc aquest homicidi, des de Palma vàrem rebre una carta a l'Ajuntament d'Eivissa on se recriminava que estava pensant aquí, que aquesta cosa, com si a la part forana o a Palma mateix o qualsevol altra banda no hi hagués assassinats, venint a dir-nos que érem com una guarda de salvatges que anaven matant capellans pel món, no? I el batle de Vila ho va fer molt bé, en Ignasi Llombard, diguent-li que els hi pareixia molt curiós que mos demanassin explicacions de sa falta de formació o de civilització de determinades persones d'Eivissa, quan des d'Eivissa es duia anys reclamant, diguéssim, que poder fer un col·legi de segona ensenyança, el que és el preludi de l'institut, que llavors seria l'Institut Santa Maria, és a dir, un col·legi de segona ensenyança, és a dir, que demanin explicacions d'un comportament quan se'ls hi neguen ses eines per civilitzar a sa gent, no? Llavors, aquesta carta no sé si va ser ja sa cirereta, però sí que és veritat que pocs mesos després d'anys de gestió, tot hi ha que dir-ho, se va aprovar sa creació d'aquest col·legi de segona ensenyança, que es local i tot ho posava l'Ajuntament i rebien una subvenció tard i malament de Palma a principi anual. Però aquesta carta també és molt interessant perquè, des del punt de vista d'un vilero, evidentment, que posava que un dels costums que hi havia que no agradava era, per exemple, el costum del festeig pagès, i fa una descripció boníssima, perquè clar, és una descripció del moment de 1863, de com era el ritual del festeig a Eivissa.
0: ¿Y cómo era en aquella època? Porque alguna vez hemos tocado el tema, pero en 1863, ¿cómo era para que un vilero le pusiera alguna pega al tema?
1: Bé, la veritat és que, efectivament, el ritual és com el coneixem, que quan un al·lot arribava a l'adolescència, és a dir, ja estava en edat de casar, pensem que en aquella època i fins al segle XX, l'edat legal de casar-se a les dones eren els 12 anys, a partir dels 12 anys ja els podien casar. Llavors, a partir d'aquesta època, els pares, que volien o no en volien, decretaven una sèrie de dies que les al·lotes podien rebre visites de joves per festejar. I llavors l'al·lota triava, i en el moment que l'al·lota triava, se li respectava i la gent, normalment els joves, es retiraven. N'hi podien anar un, dos, tres, depenent si la lota era més o menys guapa, perquè això és el que es valorava per desgràcia, o si era d'una bona casa, també en tenia més, no mos enganyem. Llavors, però, què passa? Quina era la carta que explicava ell, per exemple, com un costum vist d'un vilero? Que deia que a vegades els festejos acabaven en baralles, perquè, per exemple, hi posava l'exemple de que si un al·lot li deia una confidència a un al·lota sobre algú dels joves que estaven esperant per festejar amb ella, i ella ho contava, això ja era motiu de baralla entre sa pandilla o sa colla d'un dels al·lots en l'altre dels qui ella havia mal parlat, m'explic?
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors es quedava que els joves, quan passava això, es citaven a un descampat i es començaven a tirar pedrades i a barallar-se, diguéssim.
0: Aquí havia com, entonces, como segundo a la distància, los duelos, que també havia en otros lugares de la península, havia duelos.
1: Bueno, el que es troba molt documentació era que li deien desafío, que es retaven, és a dir, estava prohibit, però hi havia gent que es retava. Això que a vegades sortien les pel·lícules antigues i que es posa que deia, sal a la calle y me lo repites. I doncs això passava.
0: Bon, quítame de esas pajas que se decía antiguamente, ¿no?
1: Exacte. I vull dir que aquest, per exemple, ho posava, i també, pensem una cosa també, que llavors en l'os, quan es de davant s'entretenia massa parlant de Sant Lota, primer tu

0: feien, llavors li tiraven alguna pedreta i el robot s'havia d'aixecar. Si no s'aixecava, ja hi havia un altre motiu de baralla.
1: ¿Y quién era este Ignacy Jombart Biles? ¿Quién fue? ¿Cómo accedió? Porque tenemos dos...

0: exercir i ell havia de fer d'interí, o s'havia d'absentar durant una temporada de Silla i feies el seu tinent de bala d'interí. I vull dir, va ser un dels molts bales que va tenir la ciutat d'Eivissa, que va tenir la valentia de reivindicar, de tirar encara que des de Palma se mos recriminava a què passava a Eivissa per haver matat un capellà, com un acte d'incivilització quan resulta que se mos negava l'ensenyament públic. És important perquè aquest bal l'aprofitava, a part de descriure el festeig pagès des del punt de vista d'un vilero, però també aprofitava per dir que els lots que volien fer ensenyament secundari havien d'anar a Palma. En aquell moment, gràcies a la seva carta, sabem que en aquell moment només hi havia 4 estudiants de batxillerat a Palma. Clar, evidentment que quan feia mal temps quedava interromput i si els agafava Eivissa no se'n podien anar. Vull dir que Batla, jo crec que li devem aquesta reivindicació i que després d'anys de reclamació és una realitat els moments previs a l'aprovació d'aquest col·legi de segona ensenyança.
1: Claro, te iba a decir que hay un listado enorme que duran pues eso, un año o dos años como mucho. ¿Cómo se les elegía en aquella época? Porque al final era uno detrás de otro, uno detrás de otro.
0: Sí, bé, se'ls anomenava, més que el triar-los, se'ls anomenava, se feia una proposta i si les autoritats superiors donaven el vistiplau, se'ls anomenava.
1: ¿Tenían tiempo para cambiar alguna cosa? Porque el que estamos hablando hoy sí que es verdad que, por ejemplo, sembró la semilla de la educación un poco distinta a la que había en aquella época, pero no sé si tenían tiempo para hacer mucho, porque duraban un año o dos años.
0: Sí, llavors a vegades repetien, perquè, per exemple, Josep Verdera Ramon ho va ser un parell de vegades, també repetien. La veritat és que projectes públics tenien problema de que passar molts de bales. Evidentment, es via bales com passa en l'actualitat, que tenien més interès per un projecte com per un altre. Per exemple, posàvem l'exemple d'en Josep Verdera Ramon en un programa anterior que havia impulsat el rentador públic i llavors sus bales següents va quedar aturat durant molts anys, fins i tot se varen donar sous de privats per continuar-lo. Va ser un projecte que no va tenir molta continuïtat fins dècades després, però llavors encara hi havia projectes que sí que tenien una continuïtat i encara que es val la canviar, anaven de manera ranquejant, però s'anaven materialitzant, no? I com ja dic, a poc, però per poc pressupost i per...
1: O sea, era un poco como ahora, que un partido político en el poder plantea un proyecto y el otro partido político de otra ideología, si no le gusta mucho, lo cambia.
0: Sí, efectivament, un cas d'aquest rentador públic que podria ser això que dius, i llavors altres que es continua. El que, per exemple, sent Batla en Josep Verdera Ramon, que es va saber això que en Vara de Rei havia nascut a Eivissa, tots els Batles que varen venir després varen continuar en su projecte de selecció d'aquell monument, etcètera, etcètera, que llavors va inaugurar en abril de 1904. Per exemple, hi havia coses com aquestes, que sí, i llavors hi havia bales que es repetien sense canviar una coma, es van municipal dels seus antecessors, com dèiem abans, limitant la velocitat dels carros i de les bicicletes dins la ciutat, perquè anaven a 10 per hora, 10 quilòmetres per hora, i era moltíssim. O el del tema del carnaval, i repetien bans i projectes dels seus antecessors sense problema. És a dir, triaven.
1: Hi havia partits polítics, ideologies, o...?
0: Sí, hi havia bales d'un perfil més liberal, bales d'un perfil més conservador, bales d'un perfil més progressista. Un cas, per exemple, paradigmàtic és el d'en Francesc Medina Puig, que va començar sent regidor republicà, que, per exemple, quan es va parlar de convidar el rei Alfons XIII a visitar Eivissa per inaugurar el monument a Vara de Rei, ell estava en contra perquè deia que no teníem sous i que en tenia molt més ell, que s'ho pagàs ell, i va acabar sent batla durant la dictadura d'en Primo de Rivera, però li devem, per exemple, tot i que ell ja havia dimitit i ell ja no era batla quan se va inaugurar, però li devem, entre altres coses, la creació de l'Escola Municipal de Música i de la creació, que l'any passat varen commemorar centenari, de la creació de la Banda Municipal de Música. És a dir, que tot i que quan ell va fer el primer concert en el Teatre Pereira en desembre de 1925, ell ja no era batla, era Antonio Juan Castelló, que ho va culminar, qui ho havia començat tot havia sigut fet ell. Vull dir que, per exemple, és un cas d'una persona que va evolucionar ideològicament des d'un republicanisme molt ferm fins a

0: Supermóvil, junto a los multicines. Vols saber com identificar el producte local d'Eivissa? Vols conèixer els productors, els aliments de temporada i tot el que hi ha darrere dels sabors de la nostra illa? Escolta el primer i tercer dimarts de cada mes, a les 12:45, a Pas d'Una, Eivissa i Formentera, a Onda Cero, o quan vulguis, a la web de Onda Cero. Això sí, és d'Eivissa. Un espai del Consell d'Eivissa per descobrir, valorar i triar el producte de la nostra terra.
1: Onda Cero, Eivissa i Formentera. 96.0.